0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. 91.3.
2: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que donen per mi.
2: 91.3.

91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Visca la ràdio. Ripollet Ràdio ja té 25 anys. Ripollet.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar. Ripollet Ràdio. L'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Viu l'estiu a Ripollet amb la cançó de l'estiu.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Si vols passar el millor estiu, el teu destí és Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: cançons que valen per a mil paraules.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.